0: descarbonización del sector y, en definitiva, al cuidado del planeta. Súmate a la lucha contra el cambio climático. Agenda de Santa Eulalia del Río.
1: Abrimos la agenda de Santa Eulalia con una información de servicio. El Centro de Interpretación del Río de Santa Eulalia, Camplanetes, permanecerá cerrado durante los meses de verano para acometer unas obras de mejora en este espacio. También se llevará a cabo la reparación de las fugas de agua del canal de Smolins. En este caso, se trabajará sobre los puntos donde se producen pérdidas para garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura histórica, evitar daños derivados de la humedad y asegurar su adecuada conservación a lo largo de los años que vienen. Por otro lado, también se trabajará en la mejora de la museización del espacio mediante las actuaciones de los recursos expositivos e interpretativos. El objetivo es poder ofrecer una experiencia más completa y accesible a los visitantes. Estas actuaciones de mejora se alargarán aproximadamente durante 3 meses. Permitirán preservar adecuadamente el patrimonio y ofrecer una experiencia más completa a quienes visitan este espacio. Continuamos hablando que hasta el próximo 21 de junio se podrán presentar las solicitudes para cubrir alguno de los 6 puestos de trabajo que ofrece el Ayuntamiento de Santa Eulalia del Riu mediante el programa SOIP Oportunitats d'Ocupació per a persones joves qualificades en les entitats locals 2026, el cual ha sido promovido por el SOIP con el cofinanciamiento del Fondo Social Europeo Plus. Las inscripciones tendrán que realizarse a través de la web soip.es. Y los candidatos, entre otras cuestiones, tienen que ser mayores de 18 y menores de 30 años. Las personas interesadas en obtener más información pueden consultar a la web del SOIP o enviar un correo a aodl@santaeulalia.com o telefonear al teléfono 31 90 53 con el 971 31 90 53. Con el objetivo de reforzar la convivencia ciudadana, mejorar la limpieza de los espacios públicos y reducir las conductas incívicas relacionadas con la tenencia de perros, el Ayuntamiento de Santa Eulalia ha puesto en marcha la campaña para dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal sobre Tenencia, Protección y Bienestar Animal. La campaña se ha desarrollado con la participación de 2 agentes de la Policía Local y con un técnico de Medio Ambiente que han realizado inspecciones y controles en diferentes cascos urbanos, paseos, zonas verdes, jardines y espacios públicos del municipio. Durante 3 días se ha verificado especialmente que los canes circulen correctamente atados en los espacios públicos donde así lo establece la normativa y que no puedan acceder a zonas prohibidas como parques infantiles, jardines públicos, áreas de juego o playas fuera de periodos autorizados. Además, se ha prestado especial atención a que las personas responsables recojan inmediatamente las deposiciones de los animales, que procedan a la limpieza de los orines mediante agua o productos adecuados y que lleven consigo una cantimplora o recipiente con agua para efectuar la limpieza. Asimismo, se ha vigilado el cumplimiento de las obligaciones específicas relativas a los perros potencialmente peligrosos. Y hablamos a continuación de la Escuela Municipal de Música de Santa Eulalia, que ha abierto el plazo ya de inscripción para sus talleres de verano. Está ya con nosotros su directora, Marilina Ayer. Bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Bé, m'agradaria que mos diguessis a qui va dirigit aquests tallers d'estiu tan interessants que esteu presentant ja i que la gent ja es pot inscriure. A qui va dirigit aquests tallers?
2: Pues bé, des de 0 anys, o sigui, acaben de venir a la vida i ja es poden apuntar, acompanyats d'un adult, per supost, fins a adults, totes les edats.
1: Què és el que hi ha que fer per apuntar-se?
2: Vale, us heu d'apuntar a la web de l'Escola de Música, que és escoladamusica.santaeulaliaderiu.com, i allí es podran inscriure i tota la informació de preus, horaris i de més.
1: Escolta, Marilina, com es munta un taller per a nenes de 0 a 4 anys, el Music Baby?
2: Pues mira, és curiós, perquè fa molts anys que és una demanda del municipi, perquè els pares ens comentaven la possibilitat de poder fer algun taller, no?, amb els bebès, amb els nadons. Mm. I per tant, vàrem buscar la solució de trobar l'estimulació temprana, que a través del joc, el moviment amb els pares, l'estimulació motriu també, de textures, canten amb els pares, per suposo encara ells no, però els pares reconeixen la veu, sí, i és molt polit. És, un, és una sala conjunta, que són uns, 10 alumnes acompanyats d'un adult.
1: Me crida l'atenció també un taller també molt interessant que es diu Música i Moviment, que és, tindrà lloc, crec que els dilluns i els dimecres. No és així, que mos pots contar d'aquest taller?
2: Sí, és una horeta de música i moviment, és, bueno, a través de joc, aprenen mitjançant les cançons també, pues aprenen les notes musicals, jocs musicals, coneixen les famílies d'instruments, i ara és un, en l'estiu és a través de joc un poquet ja més desenfadat. I per a lots de 5 a 7 anyets que encara no han arribat a agafar un instrument, a especialitzar-se en un instrument, pues coneixen pues, jocs, i sí que és veritat, pues que aquí a l'Escola de Música tenen l'oportunitat de conèixer totes les famílies d'instruments i, per suposat, en joc.
1: Escolta, no pareu a l'Escola Municipal de Música de Santa Eulària, eh? No pareu ni un segon.
2: No, no param, no param. No tenim intenció de parar, eh?
1: No, no, no, i molt bé que feu, perquè la música, com tu bé saps, és importantíssima a la vida del ser humà. Sí. I com més pront te comencem, millor, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Inclús durant l'etapa d'embaràs, és recomanable, és molt recomanable posar música, i que des d'un primer moment ja estiguen en contacte amb, bueno, les vibracions que produeix la música i el que comporta els beneficis en els nadons, sí.
1: I tant que sí. A més, te ho dic en experiència pròpia, perquè nosaltres amb a Dani ho vam fer i, escolta, ara té la carrera de piano, o sigui que...
2: Correcte. Ho sé. Ja ho sabeu de primera mà.
1: Sí. Va genial, i ho recomanem a totes les persones que estiguen embarassades, a les que no també, evidentment, però sobretot a les persones que estiguen embarassades, que disfruten, no? que compartisquen aquests moments musicals, encara que a lo millor no sàpiguen exactament com funciona, però les vibracions arriben, eh?
2: Sí, sí que arriben, està demostrat.
1: I tant.
2: Sí, sí.
1: Molt bé, però, sí. Parla'm-nos un segonet del conjunt vocal, que me pareix molt interessant, també.
2: Sí, és una nova especialitat que quan vàrem inaugurar fa 2 anys aquí a la nova Escola de Música es va introduir en la nostra oferta educativa, cant, vale? Entonces ara ja, pues, fruit d'aquests 2 anys, pues, ja tenim un petit conjunt vocal d'adults, però en l'estiu es dona oportunitat a les persones que no estiguen inscrites a l'escola de poder conèixer aquesta especialitat i formar part d'aquest conjunt vocal, o sigui, és un conjunt de cor d'adults, però hi ha molta demanda de persones adultes cap a aquesta especialitat, i ara en l'estiu, doncs, durant 15 dies, ho podran conèixer aquí a l'escola.
1: Tota aquesta informació, Marilina, imagino que estarà tota a la plana web vostra, no?, de l'escola.
2: Sí.
1: Vale, perfecte.
2: Està a la pàgina web de l'escola i un telèfon per si hi ha qualsevol dubte, sí.
1: Perfecte. I a més, el mes de juliol posareu en marxa una banda juvenil.
2: Exacte. Tenim la nostra banda juvenil, la segona formació més nombrosa de la casa, però també obrim portes a alumnes, per suport, que estiguin fora de centre, que no siguin oficials, i d'altres centres per bueno, en l'estiu, durant el mes de juliol, però fins al dia 23, que puguen venir cada dia, fem una hora i mitja, de dilluns a dijous, de 5:30 a 7, aquí a l'Escola de Música, doncs, un assaig per preparar un repertori que després interpretarem el dia 23 de juliol a Can Andreu d'Estru i Sant Carlos, un entorn que ja sabeu que és únic.
1: Fantàstic, fantàstic, sí que és de veres, sí. I si li poseu banda sonora, doncs més encara, eh?
2: A més encara, és familiar, i en aquesta ocasió estarà dirigit per en Bartomeu Tur, com a convidat.
1: Pues estem parlant amb Marilina Ribas, directora de l'Escola Municipal de Música de Santa Eulària, i, evidentment, a part de la música analògica, que mos agrada a tots sentir els instruments tal com sonen a nivell particular, també tenim música digital, en este cas. Creació i edició de música digital en un taller de producció musical per a xavals de 13 a 17 anys.
2: Sí, exacte. Pues en el lloc únic que estem, no, de música electrònic, no, i dissa, apostam per una nova, bueno, diguem, edició, que és amb un programa que es diu Ableton, vale? Que tenim aquí a l'escola, tenim una sala de producció musical, i el que intentam és, pues, que aprenguen a produir, a fer música en el moment, en live, vale? No és DJ, no està res gravat, no. S'ha de mesclar, saps? T'ensenyam a produir, a mesclar sons i a fer-los en directe. Això és el que ens caracteritza l'especialitat de producció musical en aquesta escola.
1: Me pareix fantàstic.

0: agarres cremat.
1: Sí, me pareix fantàstic, perquè no podem oblidar que independentment la música analògica és la música en majúscules, però exacte, després també tenim la música digital, que també ens dona moltes possibilitats.

0: Onda Cero, tu radio.
1: Pues hoy en Más de Uno Ibiza y Formentera nos hemos cogido nuestro micrófono verde y nos hemos ido hasta el Instituto Cuarto de Portmany, porque allí hay una serie de alumnos que han hecho un proyecto súper interesante para cuidar a las tortugas heridas que hay en el municipio. Son Malak, Sonia, Alejandro, Noja, Ainara, Fátima, Angat y Isabela Torres. Son un equipazo y nos han acogido hoy en el instituto para contarnos todo lo que han llevado a cabo, cómo se han concienciado, cómo han trabajado y cómo lo han hecho de la mano de su profesora Marga Serra, que está con nosotros en este programa. Muy buenos días, Marga, ¿cómo estamos?
2: Buen día, Manu, y buen día a tothom. Estamos bien, gracias.
1: Oye, Marga, esta maravilla de proyecto que habéis puesto en marcha para concienciar a la población de lo importante que es cuidar a las tortugas, ¿cómo nace? ¿Cómo ha sido la idea? Cuéntanos.
2: Pues sí, la idea neix al mes de febrer. Vàrem rebre una xerrada titulada La mar de tortugues. És una xerrada que ofereix el Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, i a través de la seva educadora ambiental, na Teresa Marí, va venir al centre a explicar-nos la biologia de la tortuga marina, careta a careta, i curiositats, amenaces, i sobretot com podem ajudar-la. És a dir, a partir d'aquests coneixements que varen, i curiositats tan interessants, varen pensar que havia de sortir de les parets del quartó de Portmany i havia d'arribar a més gent, perquè si coneixem, podem estimar, i si estimam, podem respectar i conservar. I aquesta és la idea.
1: ¿Y qué es lo que han aprendido estos jóvenes estudiantes de primero de bachillerato A? ¿Qué es lo que han aprendido? Porque la verdad es que tienen una cara fantástica cuando nos hablan de todo ello, ¿no?
2: Exacte. Com dic, quan l'aprenentatge té una utilitat, i en aquest cas hem aplicat els coneixements fent una campanya informativa, dissenyant tríptics, dissenyant uns pòsters i dissenyant uns sites. És a dir, l'aprenentatge és pluridisciplinar. És a dir, han après des de coses de biologia, que a través de na Teresa Marí vàrem aprendre, però ha anat molt més enllà. Hem après d'altres assignatures. Han après d'anglès, perquè han col·laborat des de l'assignatura d'anglès, de francès i d'alemany, perquè ens ha ajudat a traduir-ho. Han après a treballar en equip i a sortir de l'institut i contactar amb entitats que ens han ajudat a difondre la campanya. És a dir, agafar un correu electrònic o un telèfon, poder contactar amb una persona d'una empresa, d'una associació, que venguen a l'institut a explicar-los tot el que estan fent. Han après a escoltar propostes, crítiques constructives, que això és molt important. No tot el que buscar el consens d'altra gent que te diga pues mira, jo milloraria això, ho enriqueix encara molt més. Bueno, moltes coses, claro. Una gran motivació en tot moment.
1: Me imagino que a lo mejor habrá alguno de los estudiantes que le habrá picado el gusanillo de ponerse a estudiar ciencias medioambientales, que es que viendo lo que han trabajado y lo que han aprendido, seguro que hay alguno que ya está pensando en dedicarse a esto, ¿no? Porque tienen 17 y 16 años.
2: Sí, correcte, són alumnes de primer de batxillerat, estan entre 16 i 17 anys. Home, exactament, a lo millor una carrera exacta de biologia, segur, això, no sé si és el cas, però sí que és veritat que això obri moltes portes, no?, de coses que es poden aprendre tu dedicar-t'hi professionalment, des de dissenys. A lo millor algú ha hagut de dissenyar pòsters, de dissenyar tríptics.
1: Sí.
2: Tal vegada algú també li ha agradat aquesta part.
1: Claro, no? Es que tenemos en las manos, Marga, estos pòsters, por ejemplo, que han hecho los alumnos, que es precioso, que ponen con un hashtag tortuga, a la vista, Ibiza actúa, en la que sale un fotón de la tortuga Elo, a la que habéis convertido casi en la gran protagonista de esta campaña.
2: Le falta
1: una aleta a la pobre, y me imagino que con esto también los estudiantes se han concienciado de los riesgos que hay en el mar y a los que tienen que hacer frente estos pequeños animales, ¿no?
2: Efectivament, Manu, és que va ser com una coincidència molt, molt positiva, perquè durant el projecte vàrem convidar el Club Nàutic perquè coneguessin el nostre projecte i saber si podrien col·laborar. I en Quique Mas, que és el director esportiu, va venir i me diu, por cierto, tengo un vídeo de una tortuga que rescatamos ahora en noviembre, que la tenemos en el Palma Aquarium y se está recuperando, ¿no? I mos va ensenyar el vídeo i ho hem inclòs en els sites, està en els sites aquesta curiositat. Però és que la curiositat és que el Palma Aquarium telefonen i al cap 15 dies d'aquesta visita d'en Quique Mas mos diu, chicos, chicas, que venen a alliberar a Elo, a la tortuga Elo. Voleu venir a participar en aquest alliberament? Va, és que llavors els tècnics del Palma Aquarium ens van explicar com l'han estat cuidant, com vull dir, ha estat un aprenentatge increïble, i nosaltres ho vam dir, doncs ja tenim sa foto, ja sabem quina foto tindrem, tenim a Naelo com a protagonista de sobreviure, xarxes que es van enganxar i fils abandonats, no? Però un bon protocol, una bona actuació salva les tortugues, ajuda, les podem ajudar, i varen dir, pues ja tenim el tema. I lo de tortuga a la vista dissectua és que na Teresa ens va dir que la tortuga en si busca, no busca la costa, en principi busca el mar endins. Quan veiem una tortuga a prop de la costa hem de sospitar. O bé està ferida, o bé vol posar ous, però per tant hem d'actuar. I hem d'actuar i hem de saber bé si està en perill o no. I si està en perill, com actuar, ja sabem com fer-ho.
1: Oye, Marga, además tengo yo precisamente en las manos un folleto que habéis creado también los alumnos, que están hechos unos cracks, son multidisciplinares, en el que también está lo de tortuga a la vista, pero que yo creo que es fundamental para que todos, residentes, turistas, conozcan pues muchas más cosas de las tortugas, por ejemplo, en este caso, pues cómo les afecta el cambio climático, que tienen pulmones y pueden llegar a estar 4 horas sumergidas, que yo cuando lo he leído me he quedado de piedra, cómo ponen los huevos, cómo la temperatura de la arena condiciona, sobre todo luego, por ejemplo, las amenazas, ¿no? La contaminación marina, lo que nos hablabas de las redes. Esto también lo han creado los chicos. No sé dónde vais a intentar repartir estos folletos para que la gente se conciencie aún más.
2: Sí, això és molt important. Jo dic que aquest projecte és un projecte de Déu, perquè els alumnes per allò ja tenen el Déu, però justament és de Déu perquè tenim 10 col·laboracions molt importants, que totes elles sumen pràcticament tot el teixit social de Sant Antoni. Per això anirà, com podeu veure en els tríptics i en els pòsters, els logos dels col·laboradors i difusors de la campanya. Començant pel Club Nàutic, començant pel Aquarium Cap Blanc, la Cofradia de Pescadors. Tenim la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera i l'Associació Hotelera de Sant Antoni i Sabadia. Tenim també l'Hotel Portmany com a primer hotel de Sant Antoni i la Cantina Portmany. Tenim l'empresa Nautilus d'Eivissa, que fan excursions marítimes, i finalment tenim l'Associació de Comerciants de Sant Antoni. És a dir, en total, per 10 entitats, 10 associacions, que a la vegada tenen molta gent darrere, molts de socis, molta gent, i pensem que això és crucial perquè arribi tant a ciutadans, residents com a visitants.
1: Dinos cuándo lo vais a presentar, porque tendréis lista de espera para acudir a una fecha muy especial que quiero que nos recuerdes, Marga, para que todos vayamos al Club Nàutic de Sant Antoni. ¿Cuándo va a ser la puesta de largo de este pedazo de proyecto que habéis creado?
2: Bueno, el gran dia serà el pròxim dimarts, dia 16 de juny, a les 11 del matí, en el Saló Social del Club Nàutic Sant Antoni. Volem dir que agraïm al Club Nàutic haver-nos ofert aquestes instal·lacions tan meravelloses, però també volem també no deixar de banda l'Aquarium Cap Blanc, que el dia que vàrem dir que teníem una data per presentar, també va oferir les seves instal·lacions. Però per tema de logística i practicitat hem agafat el Club Nàutic Sant Antoni, però estan molt agraïts a tots els col·laboradors i col·laboradores.
1: Pues Marga Serra, professora de este pedazo de grupo de estudiantes de primero de bachillerato A del Instituto Cuarto de Portmany, que han hecho este pedazo de proyecto para concienciarnos a todo el mundo sobre lo importante que es cuidar estos animalitos tan bonitos que están en peligro, que son las tortugas marinas, las careta. Lo recordamos, el equipazo está compuesto por Malak, Sonia, Alejandro, Noah, Ainara, Fátima, Angat e Isabela Torres. Enhorabuena, Marga, por estas iniciativas que son preciosas, que ayudan tanto a los jóvenes y nos ayudan también a los que vamos siendo un poco más mayores para darnos cuenta de todo lo que tenemos que aprender de los que vienen detrás, apretando, ¿eh?
2: Sí, bueno, moltes gràcies a vosaltres per fer difusió i el vostre interès. Com dèiem a tots els col·laboradors i col·laboradores, que sense ells, vull dir, això no surt del quartó de Portmany. I és un aprenentatge i un plaer també per mi com a professora, perquè, com dius, Manu, hem d'estar sempre predisposats a aprendre de tot. Jo dels alumnes, de la vida, de lo que sigui, però està obert sempre d'aprenentatge, efectivament.
1: Marga, enhorabuena, ¿eh? I muchas gracias.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Salut, adeu, records.
3: Cuando el sol se funde con el mar en Formentera, The Sky Cocktail Club es el lugar donde la magia sucede. Atardeceres de postal, cócteles de autor, música en vivo y las mejores vistas de la isla en el rooftop de Five Flowers Formentera Meliá Collection. The Sky Cocktail Club, una forma de vivir y sentir Formentera. www.fiveflowershotel.com.
4: Per PIRME, el zero és on comença allò extraordinari, una xifra que ho canvia tot, i és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A PIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. PIRME, residu zero, 100% Balears.
5: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de 10,20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
6: ¡Hey! Aprovecha en IKEA un fantástico 10% de descuento en una selección de estructuras de cama y divanes para renovar tu dormitorio. Revisa las etiquetas y llévate hoy tus favoritos. Solo hasta el 21 de junio.
0: Onda Cero, tu radio.